0: now, more music on your favorite station.
1: Des de Radio Humble Punity, una gran salutació a tots els amics del Balonmano, que ens escolten a tot el món. Radio Humble.it, passió pel Balonmano.
2: RH.it, la passione per la pallamano.